0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un camp de panisses oses al Segrià. Pels vols de les 11 de la nit d'aquest dissabte es va rebre un avís en el que s'informava de la seva desaparició. De seguida es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra desplaçats als llocs dels fets van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència i l'Ajuntament de Soses ha decretat 3 dies de dol oficial. D'altra banda, el govern espanyol ha iniciat el procediment d'inhabilitació per a la companyia Ola Luz. Segons s'ha publicat el BOE, el Ministeri per a la Transició Ecològica també ha començat el procés de traspàs dels seus clients a una altra comercialitzadora de referència. L'anunci al BOE no n'explica els motius, però aquesta mena de procediments s'obren per incompliments d'obligacions regulatòries. I un nen de 6 anys ha mort en una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís l'han rebut a les 6 de la tarda d'aquest diumenge. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. La temporada de l'any passat es van registrar 4 ofegaments mortals a les piscines, la mateixa xifra que s'ha comptabilitzat a les primeres 3 setmanes d'enguany. Els esports. La selecció espanyola de futbol és campiona del món 16 anys després. L'equip de Luis de la Fuente ha superat la defensora del títol gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 105 de partit. Amb aquesta victòria, Espanya completa un cicle guanyador amb l'Eurocopa del 2024 i el títol de campiona del món del 2026.
0: L'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Què tal, com esteu? Comença el Flash Matí, versió estiu, 7 i 2 minuts. I avui ens haguem amb el megacrack a Flash FM al llarg d'aquesta setmana. Mike Towers, benvingut i benvinguda.

0: Blas, és el Mike Towers. Aquesta setmana és el megacrack a Flash FM. Vamos a hacerlo de frente. Bon dia a tothom. Som al Flash Matí Estiu. Flash Matí versió d'estiu. Les 7 i 5 minuts ara mateix d'aquest dilluns 20 de juliol del 26. Aquí l'Ortega. Què passa? Què passa? Què passa? Bueno, divendres passat vam tancar la temporada regular del Flash Matí, la temporada regular de Flash FM. I avui arrenca la temporada d'estiu. Per tant, allarguem una miqueta més això del Flash Matí, eh? Això sí, de 7 a 10. Versió concentrada. Però no per això menys important, al contrari, eh? Tenim molta música, molt de ritme per aquells i aquelles que de les vacances no en sabeu gaire, eh? Especialment també avui per aquells i aquelles que sou més futboleros i potser ahir se us van donar les tantes de la nit celebrant la, doncs, la victòria del Mundial d'Espanyita, eh? No sé si és el vostre cas. En tot cas, ens seguim aquí al Flash Matí d'Estiu, d'aquesta manera, amb el Mike Towers, que és un dels caps de cartell del Mediterrània Festival, el macrofestival de música electrònica d'aquest estiu a la Costa Brava, a Roses. L'1 d'agost estarà Mike Towers al costat del J.C. Reyes, Luarla L i altres artistes a l'escenari principal en un d'aquests quatre escenaris del Mediterrània. I per què explico tot això? Doncs perquè al llarg d'aquesta setmana, cada dia, estarem sortejant entrades dobles, abonaments dobles pel Mediterrània Festival. Bravo, bravo! Som a emissora oficial aquí a Flash FM. Tenim el WhatsApp operatiu. Des d'ara mateix, si voleu participar, si voleu endur-vos una entrada doble pel Mediterrània Festival, heu de contestar la següent pregunta. Quin dia agafeu vacances, vosaltres? Quin dia agafeu vacances?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Quin dia agafeu vacances? 628-0605-13. En joc, entrades pel Mediterrània Festival. Sona Karol G, Peso Pluma, Colona. Oh, yeah.

Es diu de lejitos, és el so del Jay Wheeler amb l'Omar Kurz des de Puerto Rico fent la remescla oficial que tant i tant ho està patant a tot el planeta. L'escolteu a Flash FM, el Flash Matí d'Esteu d'aquest dilluns. Un quart de vuit d'aquest 20 de juliol sona Rels B.

0: Flash Matides, tio. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquesta setmana al Flash Matí d'estiu et portem al gran festival de la Costa Brava. L'1 d'agost arriba el Mediterrània Festival a Roses. 14 hores de música de ball, 4 escenaris i un cartell espectacular. Mike Towers, JC Reyes, Winson, DJ Sisu, Pastis i tota l'energia de Masia.
3: Vols anar-hi? Participa en el concurs. Envia'ns un WhatsApp mentre escoltes el Flash Matí d'estiu i abans d'acabar el programa direm qui ha guanyat una entrada doble pel Mediterrània Festival de Roses.
0: Flash FM, emissora oficial.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
8: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
9: Sí, digui'm.
8: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
9: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Cora el Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
10: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
11: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
12: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
14: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
15: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
16: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
15: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
17: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
18: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10 Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
17: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Aquesta és la batxateta del Romeo Santos i del Prince Royce, anomenada Dardos. L'escolteu a Flash FM, en aquest Flash matí d'estiu, d'aquest dilluns 20 de juliol. Avui tenim entrades dobles perquè aneu el dia 1 d'agost, que ja està aquí ben a prop aquesta data, al Mediterrània Festival. Tremendo festival amb Mike Towers, per exemple, com a cap de cartell. La pregunta avui al Flash matí d'estiu és: quin dia agafeu vacances vosaltres, eh?
1: Hola, bon dia, Flash FM.
0: Hola.
1: Pues mira, yo cojo vacaciones ya este viernes.
0: Molt bé.
1: Este viernes 24.
0: Ja ho tens fet, això, tio.
1: Que sí, me está haciendo eterna la semana y acabamos de empezarla.
0: Sí, no, ja em puc imaginar, ja. Vinga, va. A tope, tu.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
3: Hola, guapos.
0: Dal.
3: Pues mira, jo agafo vacances quan comença el Mediterrània Festival.
0: Ah, mira que
3: bé. Així que estaria més que sembrat. Vinga, va.
0: Vámonos. Gracias también para tú. Muy buen día también para tú. Yo hasta el 21 de diciembre sin vacaciones. Ojalá me toquen las entradas. Hostia, tú tienes un problema, ¿eh? Bueno, si voleu veure Mike Towers, JC Reyes, Cyril Kammer, Luar la L... Doncs aquest és el vostre festival, Mediterrània Festival, 1 d'agost, a Roses, al Flash matí d'estiu, regalem entrades dobles. La pregunta és aquesta, eh? Quin dia agafeu vacances? 628-06-0513. Arribarem a 7:45 amb les K-Pop Demon Hunters.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. Els agents rurals informen que per avui la previsió del pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques. És per això que els agents rurals han demanat extremar les precaucions i respectar les restriccions per garantir la seguretat de l'entorn. I la final del Mundial s'ha convertit en un gran espectacle musical amb la primera actuació de la història durant la mitja part. Madonna, BTS i Justin Bieber han sigut els grans protagonistes, amb Shakira interpretant la cançó oficial del Mundial, Die Die. La FIFA ha apostat per un format inspirat a la Super Bowl per donar més protagonisme a la música en el gran esdeveniment del futbol. Els esports. La selecció espanyola és campiona del món 7 anys després. L'equip de Luis de la Fuente ha superat la defensora del títol gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 105 de partit. Amb aquesta victòria, Espanya completa un cicle guanyador amb l'Eurocopa del 2024 i el títol de campiona del món el 2026.
0: Especial informatiu.
1: La Generalitat ha aprovat els pressupostos del 2026 que reforcen els recursos destinats als serveis públics, l'habitatge i la inversió. Els comptes preveuen actuacions en àmbits com la salut, l'educació, els serveis socials, el transport i les infraestructures, així com mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. També inclouen inversions i recursos destinats a donar resposta a les necessitats del territori i millorar els serveis adreçats a la ciutadania. D'altra banda, amb l'augment dels desplaçaments amb moto durant els mesos d'estiu, és especialment important extremar les precaucions a la carretera. El Servei Català de Trànsit recorda la importància de respectar els límits de velocitat, mantenir una distància de seguretat adequada i portar sempre l'equipament de protecció homologat. També recomana adaptar la conducció a les condicions de la via i evitar qualsevol distracció amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i millorar la seguretat de tots els usuaris de la xarxa viària.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Diu que està buscando dinero, mucho money para gastar. Home, fa falta money, eh? Ara mateix. La vida està molt cara. Tu, RUFV, amb Omar Montes. Això es diu Prendio Remix.
1: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu. Flash!
0: Doncs efectivament, aquest és el tema. Ajudar-vos a començar una nova jornada, una nova setmana amb el Flash Matí d'estiu, que avui comença i s'allargarà gaire, bueno, ja fins al setembre gairebé, eh? Ara passen 5 minuts de 2:15 d'avui i sona Quevedo, sona Ni Borratxo.

0: el Justin Bieber amb la Nicki Minaj, Beauty and a Beat, el flash matí d'estiu d'aquest dilluns 20 de juliol, apropant-nos a 7:45. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Molt bon dia, Héctor. Què tal, com estàs?
0: Bon dia, Jan. Vas veure ahir la mitja part de la final que va cantar Justin Bieber, així tot tranquil·lote,
1: sí.
0: O què?
1: Jo la veritat és que no m'esperava que fos tan tranquil en una mitja part.
0: Ja, ja, ja.
1: Jo crec que els jugadors estaurien fotre plorar dins el vestidor.
0: Després de la Madonna amb el Ronaldo i el Ronaldinho allà.
1: Bueno. Aquest bajonazo, saps?
0: Clar, tio, de veritat, eh?
1: De verdad, por favor.
0: Escolta, Jan, com es presenta aquest dilluns?
1: Doncs mira, una mica més calorós que el cap de setmana, ja que pugen les temperatures, però de forma momentània. Sembla ser que a finals de setmana baixaran i amb ganes. Avui ens espera un matí força assolellat a tot Catalunya. Si us fixeu una miqueta amb el cel, podreu veure que hi ha com una espècie de pols barra fum. És majoritàriament fum dels incendis que hi ha a l'interior de la península Ibèrica i que ens deixen aquest cel una miqueta més blanquinós. També una miqueta més de núvols a punts del sud del país i sembla ser que cap a la tarda creixen alguns núvols a punts del Pirineu, sobretot al Pirineu de Girona, però sense precipitacions. Avui, com a molt, alguna gota al Ripollès, poca cosa. Avui les temperatures màximes tornen a enfilar-se fins als 40 graus a punts del Pla de Lleida, 36 graus a punts a l'interior i en torna a uns 30 graus a primera línia de la costa. Per tant, avui tornarà a ser un dia càlid, en perspectiva que demà encara pugin les temperatures, però com hem dit, momentàniament, perquè d'aquí uns dies... Cap avall.
0: Molt bé. Ara, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, anem cap a Castellà de Nuc, al Berguedà amb 16 graus i mig, a Barcelona amb 27 graus i mig, a Olot, a la Garrotxa, 17 graus i mig, i acabem a l'Illa de Budà, al Montsià, 25 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Escolta, la seguretat és cosa de tothom. A l'aigua fem equip, a la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes, no et banyis si et trobes malament o estàs cansat, vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual perquè el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. En el cas de la platja, es podria afegir doncs, que a la platja respecta la senyalització i el sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la info, agent.cat/banysegur, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Vinga, va. Som al flash matí d'estiu d'aquest dilluns. Així arrenca aquesta nova setmana, a poc i amb bon ritme. I ara amb el Gordo, Reiner Sombel, Loco.

0: Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mueble todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Aquest és el Bad Bunny. Això es diu EO. Una mica de perreo, EO. Per aquesta nova setmana que avui comença dilluns 20 de juliol al Flash Matí d'Estiu.
2: Flash Matí d'Estiu a Flash FM.
3: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
1: Va, connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada destacant que tenim des de primera hora del matí un accident actiu a la Ronda de Dalt de Barcelona, tot just fa una estona, on també es talla un carril de circulació a l'altura de Sant Gervasi en sentit sud i que ja provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Pel que fa a les retencions habituals a la Ronda Litoral, també tenim congestió intensa en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també hi ha retencions, sobretot per la AP7 en direcció Tarragona, en sentit sud, al punt de la Roca i Montmeló, també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Des del Llobregat, retencions a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i també per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies, Ferran.
3: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
5: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Carinyo, ja sóc a casa.
8: Hola, Raietó. Has picat molts humans?
7: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
9: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia aprovada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
10: 5, 6, 7, 8. Valorado.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. Més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Amb Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Tranada, Eric Fritz i molts més artistes, moltíssims, més de 90. House, techno, live shows i un any més amb les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terratza i Nacar Club. Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a brunchelectronicfestival.com. Flash FM és l'emissora oficial del Brunch Electronic Festival.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
14: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
14: Suposo.
13: Oh.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Flash Matí d'Estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

Proposta, podríem considerar històrica, de Plan B, d'aquella formació del Chencho Corleone i el Maldi, Chencho i Maldi, junts l'any 2015, amb això que es diu Fanàtica Sensual, que sona, evidentment, a Flash FM, on si no, Despertant el país a través del Flash Matí d'estiu d'aquest dilluns 20 de juliol. Vinga, avui més que mai. Celebrant, doncs, el Mundial, no?, amb la Shakira, també, evidentment, amb Burna Boy, Dai Dai.

Let's go! Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroy.

0: Es van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. D'altra banda, el govern espanyol ha iniciat el procediment d'inhabilitació per a la companyia Hola Luz. Segons s'ha publicat al BOE, el Ministeri per a la Transició Ecològica també ha començat el procés de traspàs dels seus clients a una altra comercialitzadora de referència. L'anunci al BOE no n'explica els motius, però aquesta mena de procediments s'obren per incompliments d'obligacions regulatòries. I un nen de 6 anys ha mort en una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís l'han rebut a les 6 de la tarda d'aquest diumenge. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. La temporada de l'any passat es van registrar 4 ofegaments mortals a les piscines, la mateixa xifra que s'ha comptabilitzat a les primeres 3 setmanes d'enguany. Els esports. La selecció espanyola de futbol és campiona del món 100 anys després. L'equip de Luis de la Fuente ha superat la defensora del títol gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 105 del partit. Aquesta victòria a Espanya completa un cicle guanyador amb l'Eurocopa del 2024 i el títol de campiona del món del 2026.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
2: Flash FM.
4: La que manda.

0: és el Quevedo amb l'Elis Crespo. Això es diu La Graciosa. Bueno, què dir-vos d'aquesta cançó? Evidentment, ja se sap tot, no? És de nou el número 1 de la setmana. Dissabte ho tornava a aconseguir. Per favor. Quevedo, Elis Crespo, La Graciosa, number 1, al Calibre 45, a Flash FM. Va! Així ens aguem una nova hora del Flash Matí d'estiu d'aquest dilluns 20 de juliol aquí a l'Ortega. Avui amb entrades dobles perquè aneu al Mediterrània Festival aquest estiu. Flash FM, en som l'emissora oficial d'un festival que és el macrofestival més totxo d'aquest estiu, i el trobareu, ja sabeu, a la Costa Brava, a Roses, 1 d'agost, 14 hores de música, 4 escenaris, milers de persones amb un únic objectiu, que és passar-s'ho molt bé, molt bé, molt bé. Tindrem a Mike Towers, JC Reyes, entre molts altres, a l'escenari Vibra, i 3 escenaris més, perquè en total en són 4. Jo què sé, amb Winson, DJ Sisu, Pastis, tota la família Masia. I a Flash FM us regalem entrades dobles, importantíssim, participeu! A través del WhatsApp 628-06-0513. Avui volem saber aquí al Flash Matí d'estiu vosaltres quin dia marxeu de vacances. Hola!
1: Bon dia, flasheros i flasheras.
0: Què passa, tia?
1: Pues si Dios lo permite,
0: si Dios lo permite
1: empezaré mis vacaciones el 11 de agosto.
0: Ah, bueno, està bé, ja queda poc, molt bé. Bueno, poc, entre cometes. Ens hem de consolar entre un i altres, no queda més remei. Va, WhatsApps aquí.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
3: Hola, flasheros.
0: Hola.
3: Doncs jo torno avui de vacances.
0: Hola.
3: Però treballo 2 setmanes i torno a marxar 3 setmanes a l'agost.
0: Que bé, tu muntes, tu, no?
3: Que dur estàs sent aquest dilluns. I més després de lo viscut ahir, que som campions del món.
0: Molt bé, molt bé. Bravo. Tu vas anar a dormir tard ahir, Tu estàs empalmant aquí una miqueta la festa d'ahir amb anar a treballar avui. Per això t'està costant tant, home. Però va, digueu la vostra. Quin dia agafeu vosaltres les vacances? 628-06-0513. En joc, entrades dobles pel Mediterrània Festival.
2: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Vinga, va, bon dia.

que no sea contigo, es Albiza. Ara aquest cas amb el Quevedo, la Music Sessions número 52, coneguda com la del Quédate, eh? Per tots aquells i aquelles que avui també matineu, que heu de currar i que esteu aixecant el país amb el ritme de Flash FM, gràcies per ser-hi. Som al Flash Matí d'estiu, un quart de nou ara mateix. Sona Ugel des de França, aquesta la coneixeu de sobres. Tothom a cantar una miqueta, aquest jamaican. Bam, bam.

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
3: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Ja tens el val escolar de 70 euros?
6: 70? Vols dir 60, oi?
5: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti. Flash!
0: Flash FM. El poder del ritme. A Flash FM ho patem a les xarxes. Instagram, TikTok, YouTube. Uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
10: Reels amb milers de visualitzacions, les novetats musicals més destacades
11: i la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
12: Mandanga de la bona.
0: Ei, obre bé les orelles que cantem bingo. Barcelona, 105.7. Tarragona, 101.8. Lleida, 104.1. Girona, 99.6. I encara en queda més, però no hi caben ni amb calçador. Busca la teva freqüència a flashfm.cat per escoltar-nos on vulguis. Flash FM, portant el poder del ritme a tot arreu. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Tu vas al teu ritme i Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Brandi Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.
4: Flash!

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna al Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com, la prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
4: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
5: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

Es al álbum El Baifo. El Baifo, sí, el chiquillo. Al Quevedo, el caprichoso. A Nacolla, las Nueva Línea. Aquestes artistes que porten un salseo, que si la banda està enfadada, que si elles no es poden fer un tatuatge, que si se separen, que ara tenen nova integrant o que sí, o que no la tenen, no sé, en fi, no paren, el tema és no parar. Són tendència, sens dubte, Nueva Línea. Quevedo, al Golpito. Ara mateix, les 8 i 26 minuts d'aquest dilluns, d'aquest 20 de juliol, escolteu Flash FM, som al Flash Matí, versió estiu. Aquí l'Ortega, de 7 a 10, doncs, al llarg d'aquest estiu, per no abandonar a ningú, si és que us toca, doncs, aixecar el país de bon matí també, Bueno, cap problema, aquest cap de setmana tenim moltes festes Flash FM, unes bones quantes, si aneu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, teniu, doncs, totes elles destacades, detallades. Però sapigueu, per exemple, que estarem a la Festa Major d'Estiu de la Fuliola aquest mateix dissabte. Armand Maravall, s'estrena aquí, Amb qui us parla l'Héctor Ortega, us esperem a partir de les 2 de la matinada a la zona esportiva de la Fuliola per la seva Festa Major d'Estiu, de la qual, doncs, ens mola molt poder formar-ne part, Sona Cano, Justin Quiles, Olvidar-nos de tot.

0: Opositem junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 9:15. Els agents rurals informen que per avui la previsió del pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques. És per això que els agents rurals han demanat extremar les precaucions i respectar les restriccions per garantir la seguretat de l'entorn. I la final del Mundial s'ha convertit en un gran espectacle musical amb la primera actuació de la història durant la mitja part. Madonna, BTS i Justin Bieber han sigut els grans protagonistes, amb Shakira interpretant Dai Dai, la cançó oficial del Mundial. La FIFA ha apostat per un format inspirat a la Super Bowl per donar més protagonisme a la música en el gran esdeveniment del futbol. Els esports. La selecció espanyola és campiona del món 16 anys després. L'equip de Luis de la Fuente ha superat la defensora del títol gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 105 de partit. Amb aquesta victòria, Espanya completa un cicle guanyador amb l'Eurocopa del 2024 i el títol de campiona del món del 2026.
1: Especial informatiu.
2: Amb l'augment del risc d'incendis forestals durant els mesos de més calor, es recorda la importància d'adoptar mesures de prevenció i d'autoprotecció al medi natural. Abans de fer activitats a l'aire lliure, és recomanable consultar el nivell de risc del Pla Alfa i seguir les restriccions vigents, així com evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc. La prevenció i la responsabilitat de tothom són essencials per protegir les persones, el territori i el patrimoni natural. D'altra banda, si aquest estiu teniu previst anar al cinema, recordeu que hi ha una oferta cada vegada més àmplia de pel·lícules doblades o subtitulades en català. Abans d'escollir sessió, podeu consultar quins títols hi ha disponibles tant a les sales com a les plataformes digitals, una manera fàcil de gaudir del cinema i alhora contribuir a fer créixer la presència del català en l'àmbit audiovisual.
0: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
1: Flash matí d'estiu amb Víctor Ortega.

començar aquesta nova setmana amb el Farruko i les seves pepes al flash matí d'estiu d'aquest 20 de juliol. Ara mateix passen 5 minuts de 8:45. Gràcies per ser-hi. Amunt, vinga! Ara amb Sopa de Cabra i Companyia, la nova versió del Camins, Somnis i Promeses. Tots

0: Aziu Lala és el Mike Towers en solitari l'any 2023, avui de nou a Flash FM. Recordeu que us estem regalant entrades per el macrofestival d'aquest estiu, Mediterrània Festival a Roses. Mike Towers és un dels caps de cartell de l'escenari Vibra. La pregunta d'avui és: quin dia vosaltres agafeu vacances? Aquesta és la pregunta.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Si voleu entrades pel Mediterrània Festival, respongueu aquesta pregunta: quin dia agafeu vacances? 628-060513. El Jan Pons encara no les agafa, eh? Per això el tenim aquí avui també.
2: Correcte.
0: Jan, bon dia.
2: Estic aquí amb vosaltres fins a l'agost.
0: Vinga, perfecte. Repassem el temps de cara a aquest dilluns.
2: Doncs mira, avui serà... Bueno, tindrem un pic de calor aquest inici de setmana, que ens portarà temperatures altes a més de 40 graus, sobretot a punts del Pla de Lleida, del Pla de Lleida, no, de moment. Les temperatures avui doncs arribaran a aquests 40 graus, 36-37 a punts a l'interior, 30 graus a bona part del litoral, i demà la calor encara es notarà més. Avui serà un dia doncs força assolellat, amb alguns núvols al matí a punts de les comarques del sud de Tarragona, poca cosa en principi, i també ens acompanyarà una miqueta d'aquest fum dels incendis de l'interior de la península Ibèrica, que deixen el cel així una mica més emblanquinat. De cara a la tarda, doncs, creixeran alguns núvols a punts del Pirineu, sobretot el Pirineu de Girona, i no es descarta que caigui alguna gota en aquest sector, però vaja, en principi avui serà un dia molt tranquil.
0: Molt bé. Repassem algunes temperatures d'ara mateix.
2: Mira, anem a Barcelona amb 28 graus i mig, a les Borges Blanques 22, acabem també a Castellà de Nuc, a l'Albergadà amb 17 graus.
0: Molt bé, ja. Doncs escolta, tu, fins ara.
2: Vinga, fins ara, va.
3: Escolta. Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Escolta, Jan, abans de no marxis, si els mosquits estan enamorats de tu, que podria ser el cas, i ets dels qui els hi pica la curiositat...
2: Em pica la curiositat.
0: Aquests consells que dona Afterbite són molt interessants, eh? Aviam. 1. Dorm amb mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit, perquè els mosquits van molt al mode festival, eh?
2: Sí, sí.
0: Evita deixar aigua acumulada en plats de testos, cubells o terrasses. És el lloc preferit dels mosquits per muntar-hi el seu Airbnb. Si surts al vespre, és preferible que portis roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atrauen molt més, important. El repel·lent és bàsic, especialment a primera hora del matí i al vespre, que és quan més piquen. Els ventiladors ajuden més del que sembla, perquè els mosquits volen fatal amb el corrent d'aire. Mira, se m'ha apagat la música i tot, eh? Després de la dutxa o de la piscina, tornen a posar repel·lent. L'aigua i la suor fan que perdi efecte. Porto 6, ja està, no?
2: Què és això, per favor?
0: Tinc 9, eh?
2: Bueno, jo crec que ja queda clar, no?
0: Ja seguirem després, eh? Si no, no s'acaba mai, això. Afterbite, va, la millor solució contra les picades d'insectes. Fins ara, Jan.
2: Vinga, fins ara.
0: Som al Flash matí d'estiu. Anna Mena, Lola Índigo, Petit Oa. Niño.

Una mítica del reggaeton, bueno, de l'escena urbana en general, del 2012, del DCS i del Juan Magán. Aquesta la coneixeu, es diu Angelito Sin Alas, l'escolteu a Flash FM, on, si no, al Flash Matí d'estiu. I avui hem engegat aquesta temporada d'estiu per acompanyar-vos cada matí, evidentment, si us toca seguir aixecant el país. Vinga! A 10 minuts de les 9 d'aquest matí sona Bad Bunny, sona Baile Inolvidable. Bon dia!

A Flash FM, el Flash Matí d'estiu. Cançó que sonarà segur dissabte a Raïmat, perquè torna el Canyafest d'enguany. En aquest cas amb Sergi Domènech, aquest dissabte 25 de juliol. Festes de Raïmat. Que ho sapigueu, allà hi serem els de Flash, clar que sí. Canyafest del 2026. Ens aprovem a les 9 d'aquest dilluns. Sona la setmana. Vamos.

0: Hits FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. A pocs dies que es compleixin 2 anys el govern de Salvador Illa, el president de la Generalitat ha anunciat el primer canvi al capdavant d'una conselleria. En una declaració institucional fa pocs minuts ha anunciat que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El fins ara secretari general d'aquesta conselleria relleva així a Mònica Martínez Bravo. D'altra banda, el govern espanyol ha iniciat el procediment d'inhabilitació per a

0: celebracions ha sigut Barcelona. En total s'hi van reunir uns 30.000 aficionats, tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Durant el partit, el SEM va haver d'atendre una quarantena de persones i en va traslladar 3 a l'hospital, 2 dels quals menors. Els esports. La selecció espanyola de futbol és campiona del món 16 anys després. L'equip de Luis de la Fuente ha superat la defensora del títol gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 105 de partit. Amb aquesta victòria, Espanya completa un cicle guanyador amb l'Eurocopa del 2024 i el títol de campiona del món del 2026.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: I hi ha molta gent que diu que és de les cançons que més escoltareu aquest estiu, eh? Jo crec que sí, té tota la raó del món, clar que sí. Mike Towers. Mike Towers, eh? Poca broma, perquè a més de ser mega crack a Flash FM amb un anamàs, també és cap de cartell del Mediterrània Festival, aquest macrofestival que tindrà lloc a la Costa Brava a Roses el proper dia 1 d'agost i del qual Flash FM doncs, n'és l'emissora oficial. I de fet estem regalant entrades, d'acord? Tenim entrades dobles aquí al Flash Matí d'estiu per vosaltres, perquè aneu a gaudir d'un festivalarro amb majúscules el dia 1 d'agost a Roses. 14 hores de música, 4 escenaris i milers de persones amb l'únic objectiu de passar-s'ho d'allò més bé al Mediterrània. Clar, va. La pregunta avui és: quin dia agafeu vosaltres les vostres vacances, eh?
1: Hola, bon dia. Pues jo començo vacances l'1 d'agost. Durant tot el mes d'agost tindré vacances. Soc mestra d'educació infantil de primer cicle i, per sort o per desgràcia per nosaltres i per sort per les famílies, treballem juliol. Cosa que crec que s'hauria d'analitzar, ja que fa molta calor i els petits també els hi aniria bé

0: a casa.
1: Tu diràs.
0: Vinga, bon dia a tots.
1: Tota la raó del món. Bon dia, gràcies pel missatge. La pregunta és aquesta. Quin dia agafeu vacances vosaltres?
2: Bon dia, Flaix, Peixeros. Pues mira, jo començo vacances aquest divendres ja.
1: Olé.
2: Així que m'aniria llenar aquestes entradetes.
1: Olé.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies pel missatge. Quin dia agafeu vosaltres les vacances? Si pel que sigui encara us queda, doncs bueno, no us preocupeu, perquè el Flaix matí d'estiu el tindreu aquí a l'altra banda cada matí de 7 a 10 del matí. I aquesta setmana, doncs, us regalem entrades dobles pel Mediterrània Festival. Ja sabeu, eh? 4 escenaris, Mike Towers, JC Reyes, DJ Sisu, Pastis, tota la família Masia i entrades gratis gràcies al Flaix matí d'estiu.
3: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flaix matí d'estiu. Ei,

Ha sigut així, Dai Dai, la cançó del Mundial. La Shakira ahir la va interpretar en directe a la mitja part allà a New Jersey. La mitja part de la final del Mundial. Campions, campions, va. Algú d'aquí segur que va anar a dormir tard, I tant que sí, ja ho sé jo que sí. Ja esteu aquí de ressaca emocional encara. Vinga, fem-ho fàcil. Ara mateix, les 9:11, escolteu Flash FM. Som el Flash Matí d'estiu. Bon dia!

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Vilanova i la Geltrú, del 23 al 25 de juliol, arriba una nova edició del Festival Tinglado. També els dies 24 i 25 de juliol a Barcelona, el Parc del Fòrum acull el Xer Festival. I a Calella, el 24 de juliol, dins del Festival NEC, hi actuaran Sau i Blau Mut. El Festival Grec també continua la seva programació. El 25 de juliol, al Mercat de les Flors, i podreu veure Mucha Muchacha, cantar de gesta. I el 29 de juliol, al mateix escenari, acull Le Debut, d'Aleix Colomer. I a Torelló, al Teatre Sirvianum, el 30 de juliol s'hi representa l'Auca del Senyor Pere. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
4: Ja tens el val escolar de 70 euros?
5: 70? Vols dir 60, oi?
4: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
13: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
14: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
13: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
15: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
16: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
17: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
16: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt fustoreig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Aquest és el Nueva York, el del Bad Bunny, el Benito, des de l'àlbum Debí tirar más fotos. I avui, doncs, és un dels encarregats d'aixecar el país en aquest dilluns 20 de juliol del 26 al Flash Matí. Versió estiu, ja sabeu que estarem aquí al llarg d'aquest estiu amb vosaltres perquè, doncs, cada cop que matineu us pugueu posar a la ràdio i, doncs, tingueu algú aquí a l'altra banda fer-vos, fer-vos una miqueta de suport, eh? Apoyo moral, apoyo moral. Camí a 2 de 10, recordant-vos també que aquest cap de setmana tenim jaleo a la Fuliola per la festa major d'estiu. La Fuliola, us esperem a partir de les 2 de la matinada a la zona esportiva. Armand Maravalle i qui us parla, l'Héctor Ortega. S'estrena el Maravalle, no us ho perdeu, això, eh? 2 de la matinada, zona esportiva, la Fuliola, això serà dissabte. I també tindreu el Sergi Domena a l'Itinerant Festival a la Bordeta, al Parc de l'Aigua, de la Bordeta, a Lleida. Per tant, és una altra de les opcions i, com us dic, és una més, perquè n'hi ha tantes, tantes que no ens acabem pas, això. De fet, a Lleida no serà l'única parada de Flash FM aquest mateix dissabte. Els de Raïmat també teniu allà una miqueta de feina, ja ho veureu, ja. Entreu a flashfm.cat, si voleu, a l'apartat Agenda teniu detallades totes i cadascuna de les festes Flash FM, a més també de les ubicacions i les hores i els DJs, i en definitiva, doncs, tota la informació que vulgueu tenir de les festes Flash FM d'aquest estiu.
1: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
0: Només faltaria, va. Per arribar a 2:15, Blackout, Sona Emilia, Tini i Nicki Nicole, les 3 de l'Argentina. Per tant, avui estaran una miqueta, bueno, tristones.
2: Te vi

0: jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 9:45. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Així ho ha fet públic el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional aquest matí. El president ha anunciat el relleu de Mònica Martínez Bravo i ha destacat la tasca que ha dut a terme amb la llei del tercer sector, l'acord per l'equiparació social i la transformació de l'atenció a la dependència. Per primera vegada ara encapçalarà el departament una persona que ha estat educador social. D'altra banda, la final del Mundial s'ha convertit en un gran espectacle musical amb la primera actuació de la història durant la mitja part. Madonna, BTS i Justin Bieber han sigut els grans protagonistes, amb Shakira interpretant la cançó oficial del Mundial. La FIFA ha apostat per un format inspirat en la Super Bowl per donar més protagonisme a la música en el gran esdeveniment del futbol. I després de 8 dies d'escalada bèl·lica amb l'Iran, els Estats Units han reforçat el desplegament militar al Golf Pèrsic amb avions de combats vinguts d'Alemanya i el Regne Unit. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha fet una crida als seus aliats perquè intensifiquin la protecció del transport marítim mundial a l'estret d'Hormuz després dels atacs de l'Iran contra vaixells en aquesta via fluvial crítica. Els esports. La selecció espanyola de futbol és campiona del món 16 anys després. L'equip de Luis de la Fuente ha superat la defensora del títol gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 105 de partit. Amb aquesta victòria, Espanya completa un cicle guanyador amb l'Eurocopa del 2024 i el títol de campiona del món del 2026.
0: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com.
1: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Aquest és el Juan Magán i això és el seu Mal de Amores del 2013, una mítica, una històrica ja d'aquest estil particular i propi que es va treure de la xistera el Juan Magán, eh? L'electrolatino.
1: El flash matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Flash! Va, això continua. Estem despertant aquí al país en aquest dilluns 20 de juliol amb Bad Gyal i Chencho Corleone. Choque!

0: Baby Hello, Baby Hello, Rau Alejandro, Bizarrap, junts a Flash FM, el Flash Matí d'estiu d'aquest dilluns, d'aquest 20 de juliol del 26. Ja sabeu, aquí estem a l'altra banda, per vosaltres. Bon dia, Jean Ponsa.
1: Bon dia, hello, hello.
0: Hello, hello. Va, repassem el temps de cara a aquest dilluns.
1: Vinga, va, anem a fer una mica de briefing, una mica d'informació, sí, de servei. Aquesta setmana comencem amb un pic de calor. Entre avui i demà tindrem temperatures força altes, més de 40 graus a punts del Pla de Lleida, també uns 36-37 graus a punts a les comarques interiors, uns 30-33 graus a bona part del litoral i prelitoral, i atenció perquè demà encara pujarà més. De moment avui, però, matí força assolellat, una miqueta de fum dels incendis de l'interior de la península Ibèrica, alguns núvols a punts del sud de Tarragona, i a la tarda creixeran alguns núvolets a punts del Pirineu, i sembla ser que podria caure, com a molt, alguna gota a punts del Ripollès. Res, poca cosa, eh? Jo vale. Que veus una gota a terra i ja està. Com, aquest, com quan pixes i et cau aquella última gota, no? Doncs això.
0: Ja, molt descriptiu, molt gràfic.
1: Sí. Molt gràfic, no? Al final és perquè tothom ho entengui.
0: Sí, Jan, sí. Ja estàs?
1: No, de fet, ara falten les temperatures.
0: Bueno, evidentment, temperatures d'ara mateix, fot-li canya.
1: Mira, anem a Castellnou de Bages, al Bages amb 26 graus, a Gandesa, a la Terra Alta, 25 graus i mig, Castellà de Nuc, al Berguedà, 21 graus, i acabem a Sant Pau de Segúries amb 22 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies per la informació, tio. Si algú està flipant perquè vam dir, clar, que s'acabava la temporada el divendres passat i avui tornem a estar aquí, no és perquè ens hagi enganyat el jefe, sinó perquè estem fent el Flash Matí d'estiu.
1: Edició en verano, clar. Edició en verano, la informació sempre ha d'estar.
0: Menys quan estigui de vacances el Jan, que encara no.
1: Encara no, encara
0: quan puguem lliurar d'això. Molt bé, Jan, fins demà, tio.
1: Vinga, fins demà, cuida't.
0: Sona el Golpito, Quevedo i Nueva Línia.
2: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.

0: Vale.
1: Aquí qui mana és el Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: Aquesta és la Tusa, la llegenda de la Karol G amb la Nicki Minaj del 2019. Bon Gantusa, 3 quarts i 3 minuts de 10 ara mateix d'aquest dilluns. Aquest 20 de juliol que estem engegant amb el Flash Matí d'Esteu i amb unes entradetes dobles perquè aneu al Mediterrània Festival. El proper 1 d'agost serà espectacular. Mediterrània Festival, Flash FM és l'emissora oficial d'un festival que acull a molts artistes. Són 14 hores de música, 4 escenaris, un d'ells amb Mike Towers com a cap de cartell, J.C. Reyes, Luar La L, Cyril Kammer i molts d'ixòqueis, entre ells Sergi Domènech, que us parla Héctor Ortega, que estarem escalfant la jornada allà al Mediterrània el proper dissabte 1 d'agost. Si voleu una entrada doble, heu d'enviar un missatge al 628-06-0513 i avui volem saber quin dia agafeu vosaltres les vostres vacances, eh? Aviam si us queda molt o què passa aquí.
1: Ostres, a mi aquestes entrades al Mediterrània Festival em truquen molt, em criden.
0: Et truquen, eh?
1: Jo, el problema és que no faig festa, no faig vacances, no faig res, perquè sóc pagès i aquí tenim molta feina.
0: Hosti,
1: treballar perquè la gent pugui menjar.
0: Tota la raó del món, doncs, escolta, una forta abraçada. Clar que sí, tota l'energia positiva del planeta per tu i tots els teus companys de gremi. Hola!
2: Buenas, flasheros! Com estem?
0: Molt bé.
2: Espero que vagi molt bé, que haguéssiu passat bona nit.
0: I tant, i tu
2: tinc
0: també.
2: Tinc les vacances al desembre, la primera quinzena de desembre.
0: Ah!
2: Falta molt, queda molt, però no passa res, que farem bon ús d'elles. Quan arriben, les farem utilitzar molt ben utilitzades.
0: Així m'agrada, com ha de ser. Participeu aquí!
3: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Digueu-nos quan agafeu vosaltres les vacances, és la pregunta d'avui. Estem a pocs minuts de regalar aquesta entrada doble pel Mediterrània Festival, 1 d'agost. I si avui no us toca, no us preocupeu, que és el concurs que tindrem actiu al llarg de la setmana.
3: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'Estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Ara amb la Shakira i el BL, junts sona Algo Tu. Yeah.

De todo, ¿eh? Aquí en Chase and Clyde Gets, que están 100% enamorats. Muchacha, Aïssa, RVFV, Kremlin, una de les cançons d'aquest estiu, d'aquest 2026, també sonant evidentment a Flash FM, a la recta final d'aquest Flash matí d'estiu. Tonitom, tonitom. I per arribar a les 10, una altra, que també està molt forta, evidentment, aquesta provinent de Puerto Rico, a càrrec d'Omar Kurz, a Flash FM. Sona Coco.

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 10. A pocs dies que es compleixin 2 anys del govern de Salvador Illa, el president de la Generalitat ha anunciat el primer canvi al capdavant d'una conselleria. En una declaració institucional ha anunciat que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El fins ara secretari general d'aquesta conselleria relleva així a Mònica Martínez Bravo. D'altra banda, el govern espanyol ha iniciat el procediment d'inhabilitació per a la companyia Ola Luz. Segons s'ha publicat al BOE, el Ministeri per a la Transició Ecològica també ha començat el procés de traspàs del seus clients a una altra comercialitzadora de referència. L'anunci al BOE no n'explica els motius, però aquesta mena de procediments s'obren per incompliments d'obligacions regulatòries. I a Salamanca, un menor de 13 anys ha mort a Ciudad Rodrigo mentre els aficionats celebraven la victòria del Mundial a la Font de la Glorieta. A la part alta de l'estructura s'ha esfondrat, caient sobre algunes persones que es trobaven a l'interior. Mentrestant, a casa nostra, l'epicentre de les celebracions ha sigut a Barcelona. En total, s'hi van reunir uns 30.000 aficionats, tant de la selecció espanyola com de l'Argentina.

0: Preciosa del Quevedo i de l'Elvis Crespo. Aquesta setmana de nou han aconseguit la medalla d'or. Aquest passat dissabte es feien de nou amb la primera casella del calibre 45. Per tant, es mantenen tota aquesta setmana.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: La graciosa, quin temazo, eh? This is flashing. Quin tros de tema per engegar aquesta nova hora de ritme. Vinga, les 10 i 6 minuts. Dilluns 20 de juliol, per aquells i aquelles que matineu, que heu de treballar i que les vacances encara no... És que ni les oloreu, eh?
2: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Va, una estoneta més aquí amb vosaltres, de la graciosa, el Moving to the Sun, una de les més noves d'Ugel, des de França i des del seu àlbum 21. I'm

Flash FM i ja està, allà on estiguis i facis el que facis, eh? Rau Alejandro, Bad Bunny, col·laboració de luxe, què passaria, és el títol. Les 10 i 11, de seguida posem aquí a Niki Jam, a Manuel Turizo, abans Flash i Ice Cream i 31 Fam, aquesta és Dorayakis.

0: Bombuit. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En banc, el millor per al teu negoci.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
0: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
0: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

La cançó original ja va tenir molt, molt, molt de tirada, eh? Jay Wheeler, en aquest cas, però... Aquí escolteu la remescla que li va fer unes setmanes després al porto-riqueny Omar Kurz. Evidentment, de Lejitos Remix a Flash FM en aquest dilluns 20 de juliol. Què tal, com esteu? Molt bon dia a tothom, gràcies per ser-hi. Sona Ryan Castro i Capo amb La Villa.

Aquest és el Benito Bad Bunny llançant un facto. I és que sempre s'ha de gaudir del moment, perquè si no després pares a pensar i dius... Jolín, debí tirar más fotos, saps què vull dir? Benito aquí sabia coses, eh? Sabia coses. Bad Bunny, debí tirar más fotos a Flash FM. Què tal, com esteu? Som a emissora oficial d'un dels festivals d'aquest estiu, el Brunch Electronic Festival. Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026 i seran 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona, amb més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. El cartell té noms molt tops, com per exemple Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Prydz i molts més. House, techno, live shows i un any més tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona: Input, Upload, La Terratza i Nàcar Club. Del 7 al 9 d'agost torna Brunch Electronic Festival. Teniu les entrades disponibles a brunchelectronicfestival.com. Flash FM, emissora oficial. Això continua, Màquina Times. Dimitri Vegas i Like Mike.

Na, s'enganxa com una mala cosa. Impossible no cantar aquesta cançó, eh? Sebastián Yatra, Manuel Turizo i el BL a través de Flash FM, 3:15 pràcticament d'aquest dilluns 20 de juliol. Així estem començant aquesta nova setmana i l'acabarem ben amunt perquè aquest dissabte, el 25 de juliol, torna al Tardeo en Shopping. Tardeo i Shopping de l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Aquesta edició amb Flash FM. Bravo! Viu aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda un munt d'activitats, comerços oberts, promocions especials i molt ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, el Miquel González t'espera amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari de la plaça Espanya. Recorda, 25 de juliol, dissabte vinent, t'esperem al Tardeo and Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa. Epa, aquest dilluns, va, això continua. Anam Gordo, al costat de Rainer Zombel, tros de tema. Es diu Loco, Loco.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res.

Aquest és el bailoteo dels Tiets, Detalles, l'any 2023, i des de l'àlbum Epic Solete. Solete, el que fa ara mateix, a punt d'apropar-nos ja a les 11 del matí d'aquest dilluns 20 de juliol. Per fer-ho, Sulking, Lola Índigo i el Rafa. Amb el Casanova Remix de seguida, abans John Summit amb el Fercho. Quiero...

0: Bages, tio.
1: Hola, Indigo.
2: I'm out of game.

0: Aquesta serà una de les cançons de l'estiu, sens dubte. I sense anar més lluny, ja és el mega crack aquesta setmana a Flash FM. Mike Towers, una anà més. Una de les últimes cançons del tio aquest, del Mike Towers, que està a tope i que és, a més, un dels cap de cartell del Mediterrània Festival. El podreu veure actuar el dia 1 d'agost a Roses, si us feu amb una de les entrades del Mediterrània Festival. Si no us va bé comprar-vos l'entrada al Flash Matí d'Estiu, cada dia sortegem una doble.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Adéu, cada matí al Flash Matí d'Estiu d'aquesta setmana, una entrada doble pel Mediterrània Festival per veure, entre altres artistes, doncs, a J.C. Reyes, a Luar La L, Cyril Kammer o Mike Towers. 11 i 4 d'aquest matí de dilluns, 20 de juliol del 26, nova hora en marxa. Amaïssa, RBV, FV i Kremlin, muchacha.

0: sientas como una reina.
1: Aquest és el Henry Méndez, una de les llegendes de la música urbana. L'any 2013 va fer aquest himne que avui de nou recuperem a Flash FM, a poca broma. Mi reina, les 11:10 i d'una llegenda a una altra. A unes altres, en concret dues, perquè Bizarrap i Daddy Yankee protagonitzen la Bizarrap Music Sessions número 0. És dilluns, tothom amunt. Molt bon dia, som-hi!

0: Andorra.
1: Flash FM
0: 93.8.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme.
1: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
1: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

0: Life és el Quevedo amb la nova línia. Aquestes artistes també de les Canàries que estan envoltades sempre de polèmica, eh? Vale. Que ara se separen, que si ara tenen nova integrant, que si mal rotllo amb la banda... Quin follón, nova línia, Quevedo, al Golpito! Apropant-nos a 11:45 ara mateix d'aquest dilluns 20 de juliol, començant aquesta nova setmana, que tancarem ben amunt, per exemple, per les festes de Raïmat. Sapigueu que Flash FM formarà part dissabte 25 del Canya Fest. Tremendo, eh? El Sergi Domena us espera al Canya Fest de Raïmat aquest proper dissabte. No hi falteu.
1: Vente y no te quites que tú así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toca.

0: Aquest és el Quevedo, de nou, en aquest cas en solitari, l'any 2023, un 7 de juliol, com és habitual, la seva data, doncs, de la sort, va publicar el Columbia. Avui és dilluns, és 20 de juliol. Si esteu de vacances, si us toca treballar, sigueu on sigueu, ubicats al mapa, gràcies per ser-hi. Escolteu Flash FM, som emissora oficial del Brunch Electronic Festival. Heu de saber que aquest estiu torna aquest festival, el Brunch Electronic. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. Més de 90 artistes repartits en 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure, sens dubte, eh? Mira, per exemple, amb Paul Kalkbrenner, amb Floating Points, Caetanada, Eric Prydz i molts més artistes. House, Techno Live Shows. I a més, aquest any també tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. L'Input, el Upload, l'Aterratge i Nacar Club. Brunch Electronic Festival a l'agost, del 7 al 9 d'agost, Parc del Fòrum de Barcelona. Totes les entrades les teniu a brunchelectronicfestival.com, brunchelectronicfestival.com. Flash FM és l'emissora oficial. Això continua, va, ara amb Omar Montes, Juan Magán, temazo. Ayer la vi
1: desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És la Muxca acompanyant els Figaflauas amb una proposta feta a casa anomenada Diable, a Flash FM, la del ritme. Ara, Mugel, Moving to the Sun, quin tros de tema, eh?

Explicant-nos l'any 2024, que estava de meravella sense parella, eh? Ara no sé, això aniria d'haver actualitzat la Shakira, el seu, no sé, la seva situació sentimental, no? En tot cas, la vam veure ahir actuant allà a New Jersey, a Nova York, a la mitja part del Mundial. Va cantar el Dai Dai amb Burna Boy, evidentment, com estava planejat. Hem recuperat aquest Soltera en aquest matí de dilluns a Flash FM, ja sabeu, la del ritme. Passen 2 minuts de 3:15 ara mateix. Sona J.C. Reyes, el so i el ritme continua aquí. No pot faltar, Loquita.

0: va estar durant tot un mes consecutiu, 4 setmanes seguides, sent el número 1 de la setmana a principis del 2020. Aquesta cançó, aquesta fusió entre Bad Bunny i Jayco, anomenada Duckity. Poques cançons han aconseguit aquest rècord, eh? Tot i que ara el Quevedo està a punt de superar-lo, jo penso, aquest Duckity. Va, escolteu, Flash FM, és dilluns, 20 de juliol. La setmana avui comença, però acabarà ben amunt, perquè aquest dissabte 25 de juliol tenim molta feina, moltes festes Flash FM, una d'elles a Albons. Ho dic perquè estigueu atents i atentes, si sou de la zona Albons o us pilla a prop, doncs jo aniria a la festa Flash FM, sens dubte, eh? Aquest dissabte, a partir de les 3 de la matinada, al Bons, a la pista del local social. Allà tindreu punxant a Miquel González i a Jaume Riu, amb els temes més potents, samarretes, moltes sorpreses, tot plegat durant 3 hores tremendes, des de les 3 de la matinada i fins les 6 del matí. Aquest proper dissabte, 25 de juliol, festa Flash FM a al Bons. Miquel González, Jaume Riu i moltes samarretes.
1: Héctor Ortega.
0: Bueno, va, família, si posa el Maravall, nosaltres ens tornem a escoltar demà a partir de les 7 del matí al Flash Matí d'estiu. Adéu-siau!

0: efectivament, aquí els teniu una vegada més. I s'ho mereixen, tu. Quintamarro, el més gros d'aquest estiu, és possible. Es diu La Graciosa, ja la coneixes, Quevedo al costat d'Elvis Crespo. Repeteix, atenció, una setmana més i ja en van quatre. Quatre de seguides com a número 1, com a tema més calent, més potent de la nostra llista del calibre 45. Què tal, família? Com esteu? Vinga, que sonin els pitos. This is Flash FM. Que indiquen que hem començat nova hora. Són les 12 del migdia i 4 minutets. Després del vostre acompanyant dels debatins, l'Héctor Ortega, m'hi quedo jo, que sóc el Maravalle, i jo us portaré fins a les 5 de la tarda. Què tal? Com esteu? És dilluns, nova setmana. Som-hi amb tot, clar que sí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, aquest sóc jo. Escolta, porto molt de ritme, eh? Vinga, vinga, vinga, vinga. Que venim amb bon ritme, després d'un fin de xolo, eh? Que si festa per aquí, que si festival per allà. Molt bé. Us ho heu passat bé? Doncs nosaltres encara millor. Això es diu Patitoa. Bon dia.

Aquestes flautes que sentiu així com de fons, la melodia principal de la cançó Senyal Inequívoc, que és el DJ Snake, el productor d'això, que durant un temps totes les cançons que feia li posava unes flautes com aquestes, més o menys. Molt originals, és molt el seu rotllo. Aquí acompanyat d'Ozuna, Selena Gomez i la grandíssima Cardi B. Era el Taki Taki, sonant en directe al poder del ritme de Flash FM. Tinc preparats ja els tiets per actuar en directe aquí d'aquí una estona. Amb el Coti per Coti, abans però una mica de dance, una mica de Latin House, amb aquesta que ja et coneixes de sobre. Un dels èxits d'aquest estiu 2026 és Hugel. Això es diu Jamaican Bam Bam.

0: buit.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Som Flash FM.

Doncs de la mateixa manera que el Waka Waka, It's Time for Africa, quedaria relacionat per sempre amb aquell primer mundial, aquella primera estrella de la selecció espanyola, el Dai Dai quedarà segurament com això, també, com la cançoneta, la banda sonora de la segona estrella aconseguida ahir per la selecció espanyola al Mundial dels Estats Units. És dilluns 20 de juliol de 2026. Escoltes el poder del ritme, Flash FM. Flash. Tenim ganes de seguir acompanyant-te amb bona música, amb bon ritme, amb una mica de rotllo urbà de 5 estrelles. Això és Kid Voodoo, al costat de JC Reyes, dos grans de la indústria, amb aquesta cançoneta que es diu Me Mareo.

Això quan va sortir va ser un autèntic banger, un palazo des de l'àlbum Timeless del Jay Cortés. Es deia Ley Seca. Evidentment, en col·laboració amb l'Anuel AA. Just abans de Jay Wheeler i Omar Kurz amb el de Elegidos Remix.

És, sens dubte, un dels fenòmens més virals aquest estiu. Aquest tio, aquest rapero francès que es diu Movecho, i amb aquesta cançoneta que es diu Maladí, tot aquest també se li està enganxant altres. De moment et posem aquesta aquí, el poder del ritme, Flash FM, quan queden, 3 minutets per arribar a 3:15 del migdia. Anem amb una mica de reggaeton puertorriqueña amb el Bad Bunny, que diu que va conèixer no sé qui a Miami. Aviam a qui va conèixer, va.

Tu has veus elegants, estiuenques, la demostració que no cal tampoc fer una cosa molt cridanera, molt estrident per rebentar-ho fent un reggaeton. I és que això va ser un èxit. Amb un beat tranquil·let i dues veus, la del Nicky Jam i la del J Balvin, que aquí ho van clavar, clar que sí. Això es deia X, sonant en directe a Flash FM, escoltant el poder del ritme quan queden de res 10 minutets per arribar a la una del migdia. Què tal, família? Com esteu? És dilluns, no passa res, no passa res. D'aquí no res, tornarem a ser el cap de setmana. Anem amb la Batlle, va. Vinga, som-hi. El ús

Aquesta es deia Capaz Merenguetón, el gran èxit d'uns tals Ale i Yorgaki, sonant en directe per qualsevol de les nostres freqüències, per l'app, per la web. També som a les xarxes, evidentment, @flashfmoficial a Instagram. Per cert, seguiu-nos, que tenim un sorteig aquests dies, eh? Un altre, vinga, vinga. Aquesta setmana estem regalant una entrada VIP doble pel Brunch Festival de l'agost. No us ho podeu perdre, entreu a l'Instagram i sabeu com participar. Molt bona pinta. Escolta, val la pena seguir Instagram amb Flash FM? Perquè ja et dic, és que sembla una tòmbola. Cada dia estem regalant coses. Vinga, va, que ens apropem a la una del migdia. Això que sona per aquí de fons està fotent fort aquest estiu. El productor de Sabadell, estiu 22, al costat del grandíssim Henry Méndez. Oh my God! Això es diu El Chiringo.

0: Flash FM.
1: L'hem fet servir, doncs, per començar nova hora idíl·lica, perfecta, genial. Com esteu, família? Ei, és dilluns 20 de juliol del 2026. Fa bon dia, fa caloreta. Esteu de vacances? Esteu currant? Bueno, estiguem com estiguem. Aquí hi ha Flash per acompanyar-vos.
0: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Aquest sóc jo i tinc ganes de ritme. Espero que vosaltres també, per això esteu connectats aquí a la del ritme. Anem amb una mica de Quevedo.

Hi ha temes que sonen encara millor en un dia estiuenc com aquest, un dia tranquil, un dia un slow morning, que en diuen avui dilluns. És Karol G, amb això que es diu Provenza. Sona Flash en la propera estoneta també, una mica de Marshmello i Manel Turizo, i també, per exemple, Mora, al costat de C. Tangana. Amb això que es diu Droga.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: El poder del ritme. Flash FM.

0: Aquí el tens una vegada més, el Quevedo, des del Baifo, el chiquillo, el caprichoso, el hijo de la cabra, eh? El Baifo, clar que sí, molt bé, molt bé, molt bé. Vale, sí o no, vale?
1: Vale.
0: Perfecte, això era el Golpito amb les nova línia, just abans del Sopa de Cabra, amb la Su i el Món DJ. Flash FM.

Jo crec que és una mica la gràcia d'aquesta cançó, eh? Que es noti a saco a l'autotune que li ha posat i que no vocalitzi el tio ni per casualitat, eh? És el Floyd Menor. Segurament, si cantés millor aquesta cançó, no se l'hagués viralitzat. Es diu Kata Only, la va fer al costat de Chris MJ. D'aquí no res, MJ. D'aquí no res, Bad Bunny. Vinga, va, som-hi. Amb aquesta que és també per plorar-la.

Aquesta cançó es diu Muchacha i està sent un autèntic trencapistes aquesta temporada d'estiu 2026. La poses a la discoteca i tothom se la sap, tothom la canta i la balla. Aïssa, el cantant madrileny d'origen marroquí, al costat de RVFV, amb això, sí senyor. 1:40. Vinga, va, ja m'he cansat de veus greus. Anem amb una mica de Rosalía, també Emilia Tini i Nicki Nicole. Ja preparades?

suposo que el notes, és el ritme que et posem aquí a Flash FM, que t'entra per les orelles, el distribueixes per tots els cinc sentits i fa que aquest dilluns sigui una mica més divendres, una mica més cap de setmana. Aurora, això es diu així, de Mora i de la Rose. Sona bé, sona estiuenc. Escoltes Flash FM quan queden, 10 minutets per arribar a les 2 del migdia. Anem cap a Sabadell. Aquesta fa il·lusió amb els Flashy Ice Cream. Això es diu Imagina. Amb unes nostres ens deia la vida.

Aquest estiu, si aneu cap a Eivissa i aneu a la discoteca on punxi el Hugel amb la seva festa Make the Girls Dance, doncs em posarà, per exemple, aquesta, no? Els seus èxits d'aquest estiu 2026. El Jamaican Bam Bam i aquesta, al costat d'Ultranate, que es diu Moving to the Sun. Va, que pràcticament arribem a les dues del migdia. Ho farem amb Bad Bunny i el seu EO.

0: És dilluns, sona la graciosa a Flash FM, fa solet, fa caloreta, estem bé, estem a gust. Sí? Esteu a gust vosaltres? Com esteu? Esteu bé?
1: Sí.
0: Jo no tan bé com vosaltres, eh? Que hi ha molts que esteu aquí ja de vacances, de parranda. Molt bé, molt bé. Molt bé, enhorabona, enhorabona. Que us vagi bé. Nova hora, Flash FM, que sonin els pitos. Vinga, va, som-hi. This is Flash FM. L'hem començada amb el nostre number one. Què tal, família? Són les 2:04. Soc el Maravalle, m'hi he posat fa un parell d'hores i encara us acompanyaré fins a les 5 de la tarda. I encantadíssim, encantadíssim de fer-ho. Vinga, va, aquests ànims amunt, que és dilluns. Amunt tots.
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Estigueu de vacances o estigueu corrent, aquí estem acompanyant-vos amb el millor ritme. Vinga, va. Aquesta gorra a càrrec de la Lola Índigo i l'Anna Mena amb aquest èxit tremendo d'aquest estiu 2026. Ja la coneixes, es diu Petitoa.

I em diràs tu quina gràcia té aquesta cançó si no és per cantar-la a ple pulmó, sentint tota la lletra al màxim. De fet, mira, saps què? Em callo perquè la cantis tu amb el Dani Ocean. Va,

Dues del migdia i 11 minutets sona Més Reuso a Flash. Oh, quin remembraco. Com ha entrat això? Com ha entrat? L'heu cantat molt o què? Ja, ja us he sentit, ja. 2:12, ha preparat ja Flashy Ice Cream amb 31 fam. Abans, Rau Alejandro. Aquesta té 3 anyets ja, des de l'estiu 2023, l'àlbum Playa Saturno incloia aquest hit que es diu Diluvio.

0: 93.8.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
8: Come on,
9: let's go.
8: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
10: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.

Aquesta es diu The Lejitos Remix, Jay Wheeler al costat d'Omar Kurtz, que s'hi suma per afegir la seva veu i fer-la encara més grossa. Un tema que segurament sonarà, vaja, pots comptar, a totes les festes flash d'aquest estiu. Estem repartint ritme per tota Catalunya. Per exemple, encara que avui sigui dilluns, jo ja et vaig fent boca de cara al finde. Aquest dissabte, per exemple, 25 de juliol, que a Pineda de Mar teniu plan? Doncs mira, el Miquel González hi serà fotent canya durant dues hores, també, clar que sí. A la Fuliola, també, allà, entre Tàrrega i Balaguer, a partir de les dues de la matinada, també estarem allà fotent canya. Concretament, l'Héctor Ortega i jo, Armand Maravalle, a partir de les dues de la matinada, vale? Gent de per allà, aneu preparant-vos, que la liarem grossa aquest dissabte. I a més, també la nit de dissabte també serem a l'Empordà. Ara us ho explico. Primer, deixeu que soni això, que es diu Golden i que ja t'ho coneixes.

Molt bé, aquí, molt bé. No falla Bad Bunny, no falla. Això es diu La Difícil des del seu àlbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que acaba així, un reggaeton fàcil i eficient. Clar que si anem al cotarro, de cara, ja sé que és dilluns, us ho torno a dir, però és que aquest cap de setmana pinta gros, eh? Us ho he dit abans. Mira, el dissabte 25, amb el Miquel Gonzalé de la Pineda, també serem a la Foliola, l'Ortega i jo. El Domènec us el podreu trobar a Raïmat i, a més, també a la Bordeta, a Lleida. I també us he de dir que aquest dissabte 25 de juliol, Flash FM, a partir de les 3 de la matinada, serem a Albons. Albons deixarà de dormir allà a l'Empordà, eh? La pista del local social es convertirà en territori Flash, amb les sessions del Miquel González i del Jaume Riu, amb els temes més potents, samarretes i sorpreses. Ui, ui, ui. Festa Flash FM, de 3 de la matinada a 6 del matí. Aquí ningú se va dormir. No, ningú ha dormit, ningú ha dormit. Seran 3 horaques per no parar de ballar, ja ho saps, eh? Aquest dissabte 25 de juliol, Festa Flash FM, a Albons. I dius, hòstia, Maravalle, quines cançons sonaran? Doncs pues mira, per exemple, eh? Aquesta només una, és aquesta.

Això es diu Choque, obra de Batgirl al costat de Chencho Corleone, amb una cançó, un disco, de fet, amb els continguts explícits. Hauria d'anar acompanyat d'una enganxina d'aquelles de Peggy 18, Parental Advisory. Déu-n'hi-do, Els haurem de rentar la boca amb sabó. El més pur estil Batgirl, també et dic, I ens agrada així. Anem amb Shakira, va. Connexió 100% colombiana, amb BL i el Algo Tu.

És el debut de Gordo al Calibre 45, la primera vegada que entra una cançó seva a la nostra llista d'èxits aquí a Flash FM. Es diu Loco Loco. Ja saps que pots consultar la llista a flashfm.cat/calibre45 per saber si pugen o baixen aquestes cançons i també votar-les. Tu decideixes. És Sobirà el poble. Per tant, ja ho saps, ara està en número, posició número 13. Va pujant, veurem aviam fins on la feu pujar, aquesta Loco Loco. També podeu fer pujar aquesta altra novetat. Es diu La Semana, és d'Elena Rose, amb Manuel Turizo, i pinta molt i molt bé, eh? També pujarà bastant.

No sé a qui li reseu vosaltres quan voleu alguna cosa, però aquí el Rau Alejandro li resa a aquesta musa a qui li dedica aquesta cançoneta tan xula, que es diu Santa, la veritat. La va fer al seu costat del col·lega i productor Russian i Aire Star. Sonant a Flash quan arribem d'aquí no res ja a les 3 de la tarda. Ens està passant volant avui dilluns, eh? Flipes, eh? Flipes. Bueno, millor. Escolta, que demà serà dimarts ja. I cada cop més a prop del fin de... Ui, que bé que sona això. M'agrada aquest ritme, la veritat, m'agrada. Arribarem a les 3 amb Ryan Castro i Capo abans això del Domena, el Sergi Domena, al costat de David, el productor. Això es diu molt malament.

0: Mike Towers l'ha encertat traient aquesta cançoneta ara a l'estiu, perquè és que és justament per això, és que és com, li va com a ell el dit, tu, escoltar-la en una guingueta, un xiringuito de platja, un tardeo d'aquests que us agrada tant, un tardeig, una festa flash, etc etc. Escolta, molt bé, molt bé. Un èxit aquest estiu, es diu Una Namàs, que sonen els pitos, va. This is Flash FM. Efectivament, hem començat nova hora amb el porto-riqueny, amb el Una Namàs, el nostre megacrack de la setmana. Són les 3 de la tarda i 3 minutets. Què tal, família? Com esteu? Estem de dilluns una mica. Això no és res dolent aquí, eh? Aquí estem amb el ritme com si fos cap de setmana. Tu, vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, que soni allò de Nueva York. Fixa't, fixa't, tota l'orquestra acompanyant a Bad Bunny. Estem acompanyant aquí amb el poder del ritme, encara que

FM, no podia faltar això, un dels himnes de l'estiu del 2021, i hem tornat amb això que es diu Loco, Justin Quiles al costat de Chimbala. I és que efectivament, ja estem en temporada d'estiu de forma 100% ja, Vull dir, aquí a Flash, mood estiu val tot, del tot. Flash. Inclús la programació també l'hem retocada una miqueta per doncs, adequar-nos als temps que corren i a la caloraca. Mira aquesta batxateta del Torizo. Otra más.

0: 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
5: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
6: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.

Aquesta es diu Muchacha, obra d'Aïssa, al costat del seu col·lega RVFV, com li dic jo, RVFV. Saps on pot sonar aquesta cançó aquest dissabte a la nit? Doncs mira, t'explico. Sonarà de ben segur aquest dissabte 25 de juliol a partir de les 3 de la matinada a Albons. Albons deixarà de dormir. Albons al Baix Empordà, eh? Anem cap allà, festa Flash FM, la pista del local social es convertirà en territori Flash amb les sessions del Miquel González i el Jaume Riu. Bueno. Amb els temes més potents, amb samarretes i amb sorpreses de tot tipus, vale? Festa Flash FM al Bons des de les 3 de la matinada fins a les 6 del matí. Aquest dissabte seran 3 horaques per no parar de ballar. Ja ho saps, aquest dissabte 25, Festa Flash a al Bons. Comencen amb reggaeton i al final acabem a dalt de tot, com per exemple posant això.

costat del Fei, del Ferxo, que per cert el vam tenir aquest cap de setmana actuant al Palau Sant Jordi. Mira, vaig tenir la sort de poder anar-hi. Bon concert, eh? Està en forma aquest tio, clar que sí, està en forma. Oh, de fet, està en forma també, literalment, físicament, perquè el tio no para de córrer i de saltar durant tot el concert. Bastant bon espectacle, s'ha de dir, s'ha de dir. Molt bé. Va, que són quarts de quatre, ens acaben de sonar els pitos, sí senyor. D'aquí una estoneta, C. Tangana i Becky G. Abans, això, lo nou del Farruko. Al costat de Gracie i Steve Aoki a la producció. Aquest hit d'estiu es diu Ya pa' què.

pots imaginar-te tu, eh? Si això ja sona fort, sona dur, sona festiu, fa gresca en qualsevol poble, festa major, discoteca o festival d'aquí de casa nostra, imagina't a les Canàries quan posen el golpito de Quevedo i Nueva Línia. Imagina't tu. Realment, el fonament del Baifo molaria veure-la en directe de primera mà des d'allà, tu. Vinga, va, més coses aquí a Flash. Anem amb el Forever Tugantel. Jo crec que aquestes alçades de la pel·lícula ja fa setmanetes que te la posem, t'hauries de saber la lletra de memòria, eh? Omar Curts i Ñengo Flow a les veus del micròfon amb aquest tamarro groc.

Gairebé que sembla el son d'unes campanetes sonant al ritme hausete dels Offenbach. Són francesos, són uns mestres de l'electrònica fa anys i panys. Aquesta es deia Overdrive. Queden 12 per arribar a les 3 de la tarda. Va, que ens quedarem amb el rotllo electrònic. Una mica de John Summit i Fate, el Chica 305, abans al Cederland.

Vinga, va, que portem una estona especialment inspirats aquí a l'emissora del ritme, escoltant els Offenbach, Sutherland amb el nou remix, també John Summit i Fate, i ara Hugel amb això que es diu... Sí, senyora, Moving to the Sun amb les veus d'Ultra Nate, a puntet ja d'arribar a les 4 de la tarda d'aquest dilluns. I mira, el JC Reyes, que també suma a la festa amb aquesta cançó tranquil·leta, però amb una base també com mitja electrònica, més o menys, que es diu Loquita. Loquita.

Jo crec que se'l mereixen, no? Sí, jo crec que sí que se'l mereixen. Vinga, va, aquests aplaudiments. Molt bé, xatos, molt bé, molt bé. Són el Quevedo, són pel Quevedo i per l'Elvis Crespo, per aconseguir... Doncs el que poca gent ha aconseguit, que és que siguin ja 4 les setmanes en les que lidera, encapçala la nostra llista d'èxits al calibre 45 de Flash FM, La Graciosa, des de l'àlbum de El Baifo. Què diu l'Elvis Crespo? Sí, senyor, sí, senyor. No, no hi he estat, però segurament sí, tingui raó. Vinga, va, com a, que sonin els pitos. This is Flash FM.

Vinga, nen, tu. Clar que sí. Per això és la que manda. És una mica d'electro latino. Entra molt bé a aquesta hora, encara que sigui dilluns, el nostre estimat Juanma, el Juanma Gant, al costat d'un dels pares de la música llatina, sinó el pare. Don Omar, ella no sigue modas. Ha entrat d'aquesta hora quan passen 12 de les 4. En la propera estoneta, una mica d'Omar Montes i també, mira, ara veuràs, BL i Huesco, la maçó que es diu La Plena, W Sound 05.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
0: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
2: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
0: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
3: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Suposo que aquesta te la coneixes, no? Perquè aquesta l'alçades de la pel·lícula ja fa bastantes setmanes que te la posem. La trobaràs fins i tot a la sopa. És el de Lejitos Remix. Si cada vegada que la posem cobren royalties el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, es poden comprar un iot d'aquests grossos. D'aquells enormes, d'aquells que ocupen tot el port, només aquell iot, tu. Molt bé, escolta, ens en alegrem pel Jay Wheeler i per l'Omar Kurtz, que són maquíssims. Flash. Sona una Flash FM, igual que Bizarrap i Daddy Yankee, amb aquestes trompetes que inicien, que donen el toc d'inici de la Music Sessions número 0, sonant el poder del ritme. No!

siguin flors, que siguin autèntics cavallers com els d'abans, eh? Ja no en queden, ja no en queden. O potser és que no sap la Becky G on buscar-los. Jo crec que algun sí que hi ha, tampoc, tampoc el busca gaire lluny. Mayores, Becky G, al costat de Bad Bunny. Sonant en directe el poder del ritme de Flash FM. Tinc preparats els Figaflaues amb el seu gran hit quan passen 3 minuts de quarts de 4. Abans, una mica de house, cortesia de Gordo. És el Latin House que ha fet al costat del Rainier Zonnebel, que és un tio que normalment va bastant més dur que això, però amb aquestes vocals tenen que ser en l'estadio. Això es diu Loco Loco. Puja el volum i rebenta-ho tot.

0: Sembla que ara hem descobert el Latin House, aquest rotllet en ple 2026. Aquest tio ja fa molts anys, que el domina bastant. És el Hugel, amb el seu gran èxit aquest 2026. Es diu Jamaican Bam Bam, ja el coneixes. Un tema que està agradant a tothom avui en dia, eh? A petits, a grans, els d'aquí, els d'allà i els del més enllà. Molt bé, clar que sí. En la propera estoneta, una mica de Shakira. Recuperarem l'himne del Mundial 2026 que ha coronat la selecció espanyola. Molt bé. Abans, Juan Magán i Omar Montes. Oh, quin tamarro. Anem a posar el casset del Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

és ell, el de fantàstiques lletres, com per exemple UA, o també brrr, cap altre, l'inigualable, el mite, Anuel AA, clar que sí. Sonant quan queden 11 per arribar a les 5 de la tarda, l'Anuel AA, també el manual, i ens quedem amb Batgial, ara, aquesta em fa il·lusió, vinga, va. I el seu Dame.

0: Doncs aquí tenim Omar Montes i Saiko, i que sonin els pitos perquè ja és hora d'anar acomiadant. This is Flash FM. Tomàs, tot preparat?
1: Home, bastant ready, eh? Moltes ganes d'acompanyar-vos fins al punt de les 9, al poder del ritme.
0: Sí, senyor, doncs vinga, us quedeu amb ell i amb el que tingui de veu, que em sembla que s'ha passat tota la nit celebrant.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Jo pel que sigui tinc la veu intacta. Apa, us quedeu amb el Tomàs.
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ciao, pescau, marxem amb els Figaflaues, fot-li. T'espero.

0: És el nostre mega crack de la setmana, ni més ni menys que Mike Towers, a través d'aquesta molt bona cançó que es diu Una Ana Más, per engegar l'hora de les 5 d'aquest dilluns. Què tal, com esteu? I ho farem amb missatge important perquè aquest dissabte 25 de juliol a les 3 de la matinada el Bons deixa de dormir, xaval. La pista del local social es converteix en territori flash amb les sessions de Miquel González, Jaume Riu i els temes més potents i guapos, a més de les samarretes i moltes sorpreses que descobrireu. Festa Flash FM de 3 de la matinada a 6 del matí. Prohibit quedar-se quiet, xavals? Nanai. Tenen 3 hores per no parar de ballar. Ja ho saps, dissabte 25 de juliol, Festa Flash. A on? Doncs al Bons. Així que aprofita i gaudeix moltíssim, eh?
1: A Flash FM, Tomàs Poal.
0: Sí, sí, aquest és el meu nom. I continuem d'aquesta forma, com hem dit, eh? Per engegar hora de les 5 ho farem a través del ritme francès de Mauvais Jo i aquesta que es diu Malati, i també ho farem amb moltíssima ressaca, eh? Si és que ahir vau veure la final. Enhorabona a la selecció espanyola de futbol.

Molt bon rotllet, de Rau Alejandro amb aquesta cançó, una de les més famoses de la seva existència, que es diu Todo de ti, i que ens permet donar-vos un missatge. Sabeu d'aquells plans que agraden a tothom? Aquells en què no hi ha debat, no hi ha excuses, no hi ha... A mi no em ve de gust. Això és PortAventura World, nano. El lloc on tothom s'hi posa d'acord.

I avui a Flash FM us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades dobles per anar a Port Aventura World. Entre tots els oients que les vulgueu, heu d'enviar un WhatsApp al directe i al final del torn sabreu si sou guanyadors. A partir de les 9 més o menys ja ho sabreu, vale? 628-0605-13, 628-0605-13 és el nostre número de WhatsApp, el WhatsApp de Flash FM, vale? Ens envia un WhatsApp dient que voleu participar i, doncs, automàticament tindreu l'opció d'anar i gaudir de Port Aventura World, així que aprofita. 628-0605-13. Kid Voodoo, Jaycee Reyes, ja sonen a través d'aquesta boníssima, una mica de reggaetongo, es diu Me Mareo.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
3: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
4: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nou pla.
6: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
7: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
11: Flash!
10: Flash FM.
11: La clau.

0: El Baifos i el Chiquillo directament des de l'àlbum de Quevedo, Illes Canàries, per recuperar el seu àlbum, que es diu precisament El Baifo, que per qui no ho sàpiga és com una cabra petita. És una cabreta.
1: Vale.
0: Dale, amb aquesta, amb l'nova línia que heu escoltat i que es diu El Golpito.
2: HPR, otra cosa.
0: Per continuar amb l'artista que més concerts ha fet aquest any 2026, parlem de Bad Bunny, ni més ni menys, amb aquesta, cap a Puerto Rico. Vámonos.

És la formació 5. Home, que està molt bona cançó que heu escoltat i que es diu Reggaeton Lento. Curiosament, la cançó no és lenta. Al revés, és un reggaeton molt bailongo que segurament recordareu d'aquell fantàstic any 2017. I que ens permet ara mateix avançar amb una mica d'Arrels B, no sense abans passar pel ritme electrònic de David Guetta, al costat de Tons and I des d'Austràlia. El Gong Gong Gong. No penso fer comentaris sobre com sona el títol d'aquesta cançó, perquè més d'un i més d'una ja ho haureu interpretat. Sona aquí a Flash FM.

Bombo Bombo, que es va trobar l'any 2023 amb un dels títols més importants de la cantant. I aquesta que has escoltat des del seu àlbum El Dragón, això es diu El Tonto. Per continuar de seguida amb el rotllete d'Ugel, que el tio no para de rebentar-ho, sobretot quan arriba l'estiu, el seu so és molt característic i el cuerpo lo sabe. Abans, sopa de cabra. Al costat de Su i Mon DJ, qui diria que sonaria sopa de cabra a Flash FM? Doncs mira, a vegades hi ha miracles, igual que aquesta cançó, que ja sona. Camins, somnis i promeses. Yeah.

Manuel Turizo i Capo amb aquesta molt bona cançoneta d'estiu que heu escoltat i que es diu Que Pecao, que sona molt bé, per exemple, si esteu ara mateix a la platgeta o si esteu escoltant-nos des del cotxe o sigui quina sigui la vostra situació, si esteu currant com un servidor, doncs perfecte, tu. De seguida escoltarem Tecnete de Gordo i Genier Zonelveld. Abans, Romeo Santos, Prince Royce, en format bachata, això que escolteu, es diu Tardos.

0: Quevedo al costat d'Elvis Crespo.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: I el nostre número de Flash FM, aquesta que has escoltat, es diu La Graciosa. I atenció, que tenim missatge important, perquè el 25 de juliol torna el Tardeo Shopping de l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Aquesta edició, en Flash, viu a partir de les 6 de la tarda un munt d'activitats. Comerços oberts, promocions especials i molt ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, Miquel González t'espera amb el millor ritme de Flash a l'escenari de la plaça Espanya. Recorda, 25 de juliol t'esperem al Tardeo en Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa. D'aquesta hora, engeguem nova hora. Exactament la de les 6 i 5 minuts d'aquesta fantàstica i meravellosa tarda de dilluns. Fantàstica i meravellosa, doncs, si per exemple ahir veu gaudir la final del Mundial. Per cert, enhorabona a la selecció espanyola de futbol, que es va endur el trofeu, aquesta apreciada Copa del Món.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Va, que de seguida tindrem el ritme de Bad Bunny, no sense abans passar per Mora, al costat de Fetangana. I una de les cançons així batxateres de producció nacional, que ja escolteu de fons i que es diu Droga.

És sens dubte l'artista més gran del moment. Parlem de Bad Bunny, amb aquesta que has escoltat i que es diu Moscow Mule, fent referència a un dels còctels més importants del món. Tu quieres perreo. Bad Bunny, si vas al seu concert de Barcelona o, per exemple, a Londres, que va anar recentment, doncs un besito molt fort si vas estar allà a London escoltant el Conejo Malo. I un besito molt fort si és que et ve de gust anar a PortAventura World, perquè moltíssima atenció, que durant aquesta tarda estem sortejant una entrada doble. Sí, sí, entrada doble per anar a PortAventura amb qui tu vulguis, eh? Tu i un acompanyant, la teva parella, el teu cosí o qui et surti d'allà a baix. PortAventura World, què heu de fer? Molt fàcil, només enviar-nos un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, i dir-me, doncs, que vols participar. D'aquesta forma, fins al punt de les 9, encara no sabrem qui s'emporta aquesta entrada doble, però tan aviat com participis, tindràs l'opció d'anar-hi. Així que, res, 628-060513, envies el WhatsApp i dius: ei, Tomàs, que vull anar a PortAventura. Doncs perfecte. A veure si tens sort. Va, que en breu escoltarem Bachata de Chanel, però abans hem d'anar a l'àlbum de Quevedo, el Baifo, i escoltar una de les seves propostes més importants, i Bailongas, durant aquest estiu. Això es diu Ni Borracho. Ni Borracho.

0: 8.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
7: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
8: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
9: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
8: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
10: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
11: La GFM, la

0: Ara ment al costat de Lola Índigo, una de les nostres cançons destacades durant aquests mesos que estàs escoltant ara mateix i que es diu Petit Toa. Ana Mena, que per cert està amb el germà de Mario Casas, no? Amb l'Òscar Casas, si no m'equivoco. Crec que és el salseo així dels més recents que hem viscut durant aquesta temporada. Bueno, va, fora salseo. Seguim amb música, que és el que se'ns dona bé. El cotilló i tal, jo no sóc gaire bo. Tini, Argentina. Està trista, suposo, perquè hi va palmar. Amb Ulises Bueno, això es diu Dos Amantes.
1: Esto dice así.

Doncs sembla ser que ens hem posat una mica romàntics. RVFV al costat de Relsby, recuperant aquest temazo de l'any 2022, que es diu Mi Luz. Doncs mira, si tens alguna persona especial a qui dir-li, ja li pots dir, tu eres Mi Luz, eh? Quedes molt bé i és un missatge maco i per tota la família. Cano, Justin Quiles, comencen a sonar amb aquesta novetat, Olvidarnos de Todo.

Primer va treure de lejitos Jay Wheeler i després Omar Kurz va dir espera, m'ha agradat molt, anem a fer el remix. I és així com va quedar aquesta que s'ha escoltat i que es diu De Lejitos Remix. Per continuar durant aquesta fantàstica i meravellosa tarda de dilluns, què tal? Com va la ressaca? Veu veure la final del Mundial o què? Vaya partidaco, eh? Enhorabona a la selecció espanyola de futbol. Anem ara amb The Tietz i això que es diu Tandem.

Amb aquestes trompetes acaba Bad Bunny. I aquesta cançó que has escoltat i que es diu Baile Inolvidable, d'aquestes per ballar amb una persona especial i, sobretot, no oblidar-ho mai, eh? Va, que en breu seguirem amb la cançó del Mundial de Shakira al costat de Burna Boy. Abans, Emilia, Tini i Nicki Nicole, les tres argentines. Amb una d'aquestes cançonetes que el seu dia ho va rebentar i que de tant en quant, doncs, evidentment, ens encanta recuperar. L'escoltes aquí, a Flash FM, es diu Blackout.

Va ser arrencar el Mundial i començar a sonar doncs, el seu himne oficial. De les mans de Shakira des de Colòmbia, al costat de la figura internacional de Burna Boy. Dale, dale, let's go, a través del Dai Dai, cançó que ahir va sonar moltíssim doncs, a tot arreu, la veritat, perquè la selecció espanyola doncs, es va endur al certamen. K-pop Demon Hunters, gràcies a una pel·li de Netflix, es va fer superfamosa. Aquesta cançó que ja escoltes de fons i que sona Flash, sona Golden.

0: Mike Towers i el nostre mega crack de la setmana es diu Un Ana Más. Per engegar nova horeta Flash, són les 7 d'aquesta tarda de dilluns. Què tal, com esteu? I atenció, que tenim missatge guapo, perquè aquest estiu arriba el Brands Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum, xaval. Més de 90 artistes, 6 escenaris i, sobretot, una celebració molt guapa a l'aire lliure. Paul Kalbrenner, Floating Points, Kedic Trenada, Eric Prydz i molts més. House, techno, live shows... I un any més, torna a les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barna. Input, Upload, La Terraza i Nacar Club. Brands Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a brandselectronicfestival.com. brandselectronicfestival.com. I, evidentment, doncs, Flash FM és l'emissora oficial, col·legui. Vinga, va, que d'aquesta forma engeguem nova hora, com hem dit abans, les 7 de la tarda. Què tal, com esteu? Com va la ressaca, si és que ahir veu veure la final del Mundial? Esteu fent alguna coseta ara, tornant de la feina, esteu de vacances, sigui quina sigui la vostra situació, com sempre. Un plaer, hasta l'altra banda. Què tal, tetes?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Perfecte, tu, anem a escoltar el ritme de BL, amb una cançó així tranquil·leta, però que sona molt i molt bé. Amb aquesta veu rara, no tiene sentido.

A reggaetoneros i la seva particular forma d'afirmar les cançons al final. Mambo Kings, Anuel, Ozuna, J Balvin, tota la família i tota la colla amb aquesta que és el Baila, Baila, Baila Remix. Per de seguida, escoltar Muchacha de Aisa. Abans, molta atenció, pareu les oïdes perquè arriba la novetat d'Helena Rose i Manuel Turizo. Això és La Semana.

0: punt 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
1: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
7: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
1: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

Nueva línia, és la formació de les Illes Canàries que es va posar de moda gràcies a un trend de TikTok i Quevedo va dir, ojo, doncs mira, les posaran també al meu àlbum El Baifo. En aquest cas, concretament, amb la cançó El Golpito. Amics i amigues, recordar-vos que encara esteu a temps de participar per guanyar l'entrada doble per anar a PortAventura World enviant el vostre WhatsApp al 628-060513. Dieu, ei, Tomàs, que vull participar així de fàcil, val? I a veure si us toca. A les 9 ho sabrem. Anem amb Shakira i Bele, això es diu Algo Tu.

a prendre pel cul. I mentiroses també, fora de la nostra vista, eh? Prou, ja de trencacors, home, deixeu pobre el Sebastián Yatra. Joder, l'any 2016 doncs, va plorar moltíssim amb aquesta que has escoltat i que es diu Traicionera. Ah, que torna el so de Quevedo des de l'àlbum El Baifo. I la seva cançó que es diu D'igual manera, això és El Baifo.

L'altre dia va celebrar el seu concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Parlem de Faith, l'artista colombià, amb una de les seves propostes més romàntiques i també més exitoses. Això que has escoltat, que es diu Luna, per seguir amb Manuel Turizo. I una altra cançó romàntica, per què no? Estem una mica cursis. Escolta, és dilluns i també mola començar romantiqueo. Això és Per un pendejo no se llora.

0: És una altra fantàstica producció de Obi on the Drums, en aquest cas, doncs, acompanyat per Belle. I aquesta cançó que hem escoltat i que es diu Mi Ref. Va, per continuar de seguida, en re, 9 minutets al punt de les 8 d'aquesta tarda. Abans, Anuel, o Flashy Ice Cream i 31 Fam. D'hora, Yaquis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yum, que el meu DJ controla.
1: Anuel, Anuel,

0: Recuperem de nou el Baifo. Quevedo al costat d'Elvis Crespo.
1: Graciosa.
0: La graciosa.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: En la graciosa la vida más sabrosa. Doncs perfecte, anem a fer cas a l'Elvis Crespo i anirem cap a la graciosa. Va, que d'aquesta forma nosaltres ens haguem nova hora. Són les 8 d'aquesta fantàstica tarda de dilluns, darrera hora que estarem plegats. Què tal, com esteu, xavales? Recordar-vos que encara esteu a temps de guanyar l'entrada doble per anar a PortAventura World. 628-06-0513. Envieu-nos al WhatsApp.
2: En directe a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Vinga, va, participa i emporta't aquesta entrada doble. Dimitri Vegas i Like Mike endollen la canya amb això que es diu Màquina Time.

Sens dubte, és una de les cantarelles més repetides de tota la història. Don Omar Lucenzo, amb el seu Dansa Kuduro, any 2010. No ha plogut des d'aleshores, eh? I tot i això, mira que ens flipa la cançó. Certament, no caduca. Està molt guapa. Va, que seguim. En breu, Lola Índigo, al costat de Manuel Turizo, una proposta romantiqueta. Abans, Bad Gyal i Chencho Corleone. Aquesta no és tan romàntica, és més aviat guarrilla. La cançó es diu Choque. Hola.

0: Humbuit.
1: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna al Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com, la prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som Skia Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
6: Flash! Aia!
7: Ragamuffin,
6: Ryan Castro.
7: Oh, oh.
6: Pásame ese pasto.
7: Oh, oh.
6: Colombia y Panamá.
7: Yeah, yeah, yeah, yeah.
6: Ryan Castro. Zaga, zaga.

de dir que està guapíssima, eh? Una mica de rotllo tecno, d'acord? Al costat de Rainier Zonnebell, dues de les figures de la música electrònica més potents del mercat actualment. Loco, loco. Millor no diem el que diu la letra perquè, mare meva, eh? Parlen de coses que és millor, doncs, intentar evitar. En qualsevol cas, el que no heu d'evitar és participar aquesta tarda. Bueno, i més concretament ara mateix, perquè només queda una estoneta fins que diem qui s'emporta les entrades per anar al Port Aventura. Participa. 628-0605-13, envia el teu WhatsApp i digues, escolta, Tomàs, que vull anar al Port Aventura. Doncs perfecte, d'aquesta forma participes automàticament per veure si vas a Port Aventura World, ok? Ok, anem amb Ryan Castro i Capo, un altre molt bon tema d'estiu. Això es diu La Villa. Yeah.

És la cançó de Bad Bunny amb el seu Titi me preguntó. Directament des del seu àlbum Un verano sin ti, una de les seves també famosíssimes cançons, que ens permet recordar-vos que aquest dissabte 25 de juliol, molta atenció, teniu festa major d'estiu a la Fuliola, vale? Héctor Ortega i Armand Maravalle estaran als comandaments de la taula de mescles per fer-vos ballar moltíssim, així que aprofiteu, eh? Estarà molt guapo. Va, anem ara a escoltar Farruko amb Gracie i Steve Aoki, una cançó que possiblement doncs vagi a sonar. I que escoltes, durant aquesta tardada de dilluns a Flash, es diu Ya pa' què.

És un dels cracs de Flash FM, el so d'Anna Mena al costat de Lola Índigo i aquest títol que hem escoltat i que es diu Petito. Eh? Per seguida, amb artistes com J.C. Reyes o també John Summit. Abans s'han colat aquí una formació que es diu Estiu 22, al costat d'una de les estrelles històriques de la música urbana, com és Henry Méndez. I aquesta molt bona cançó que recorda molt a l'estiu, entre altres coses perquè es diu El Chiringo. Let's go!